0: que tú.
1: No sap que mi viatge en certa visualització no tu lo vindeu, signora.
2: Acatat de volar!